Lluny d'aquells terrats on els gorrions s'estimen i canten. Les monges estenen els pecats del món, estenen els pecats del món.